0: per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Radio Ontinyent.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Carrusel Deportivo. Dani Garrido.